Amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: és. Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

Thank you.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb ràdio.

Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: sisplau.
1: Què som, els Mocedades, aquí, o què? Estem empanats.
0: Un, dos, tres.
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Se rueda aquí, va. Poquito menos aire arriba, bien. Està per fer una party. Celebrem el teu
1: aniversari. Bufi fort i les apagui. Ara, para.
2: A la merda, puto vídeo.
0: M'esteu torrant els ous. Tots!

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal tècnic per enllumenat públic. Assessorament en assegurances. Personal d'infermeria per a colònies d'estiu. Conductor de camió.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal tècnic per enllumenat públic, assessorament en assegurances, personal d'infermeria per a colònies d'estiu, conductor de camió.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ràdio Ajuntament Vic. De Vic.

Mm-hmm.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professionals de l'educació familiar. Atenció al client per a botiga de roba de casa. Personal administratiu. Personal de neteja per a botiga d'esports.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació.
0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb Ràdio.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: pot ser el millor que tinc.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

La música de Jimmy Cliff. Com sempre, la nostra cançó de benvinguda. El nostre tema super especial d'entrada. Wonderful world, beautiful people. Món meravellós, gent meravellosa. Carraspera involuntària. En fi, meravellosa moltíssima i un món meravellós. Permeteu-me que tingui aquests mínims dubtes, però la cançó valia la pena. És el gran tema que va descobrir a un gran que després donaria pas a un dels reis indiscutibles de la música reggae. Estem parlant del gran Jimmy Cliff. En aquella època, als anys 60, aquesta cançó és de l'any 1968, la música reggae li deien música calypso. Jimmy Cliff, un dels grans reis de la música reggae, una dècada més tard, uns anys més tard, però que tenia aquesta cançó. Un tema meravellós, amb un ritme increïble. Us saludem cordialment. En cap de setmana, des d'un temps de ràdio mític, històric, legendari, posem més medalles que el màgic Andreu. Per aquest home olvides, la banda sonora de la teva vida. Com sempre fent que soni la música que et permeti mirar cap a altres temps i èpoques. T'agrada recordar, ets en molt bona sintonia. Ets el Para que no me olvides, tercera dècada d'emissió. Sempre sonant durant 2 hores 120 minuts per animar-te, per alegrar-te, per recordar-te coses i més coses, cançons i més cançons. Jimmy Cliff, la nostra cançó sempre de benvinguda, sempre per començar busquem, rebusquem i contrabusquem alguna cançó molt especial. Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. Ja han dit la traducció i el nostre comentari en punts suspensius. Us agrada recordar, doncs, som-hi! Grans solistes nacionals i internacionals i també algun que altre conjunt, però preferentment solistes. Hi ha un senyor que ens va arribar dels Estats Units. Era un home romàntic empadernit. Es deia Bobby Vinton. Ja sé que ara penseu automàticament en aquell tema Silet Guit aquí sellado con un beso. També la posarem, però abans una cançó preciosa de Bobby Vinton que sona amb aquests inoblidables 62a entrega. És aquesta cançó que es diu Va un senyor solitari a un Mr. Lonely. Un tema de debò entranyable. Amics, amics, 2a entrega, inoblidables 60, Para que no me olvides.

La història d'un senyor solitari, un Mr. Lonely, cantat per Bobby Vinton, que bé cantava. Ja sé que tu esperes amb aquest sí inoblidable 60, el Bobby Vinton i aquesta inoblidable cançó que tants cors feia bategar. Quants petons furtius van escapar-se i altres no tan furtius. Amb aquest tema, sellado con un beso, se let go it aquest. Te'n recordes? El tema que venia d'un cantant que es deia Bobby Howland, però que ell va fer aquesta versió meravellosa. Bobby Vinton, avui.

dues de Bobby Vinton i inoblidable 62a entrega. Com no, el circuit aquest, cesellat amb un petonet. Ai, sellado con un beso abans, Mr. Lonely, para que no me olvides.

el meu amic Ernest González, para que no me olvides, gràcies, company. Bobby Vinton, solista, conjunt del nostre país, inoblidable 60, un grup que va ser molt important també en aquells inicis de la música pop al país. 5 components per un grup que es feien dir, curiosament, Los Passos. Van tenir moltes cançons d'acollida pròpia, però també algunes versions. Però aquesta era pròpia. A més, és aquella frase famosa que es fa servir tantes vegades quan, en fi, t'enfades o passa alguna cosa i dius, ara, veuràs tu. Es deia ojo por ojo, i podríem afegir diente por diente. Sabeu de què va, no? Se'n recordeu de Los Passos? 1968.

0: Para que no me olvides.
1: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

costa entendre la música pop dels 60, sense comptar amb Te Mamas, amb Te Papas, increïbles en aquesta cançó que es deia Dedicat a qui estimo, Dedicat a tu, I love you, oi? Te Mamas, amb Te Papas. Van ser una carrera curteta, de fet eren quatre veus, mixta, però destacaven doncs, dos líders naturals, ella, una de les dues solistes, Mama Cass Elliot, que va gravar també en solitari, i l'altre home que es convertiria també en un home important, com d'altres conjunts, com també en solitari. Estem parlant de John Phillips, qui no recorda aquell tema entranyable en Mississippi, però també la seva estada amb els Monkees i altres molts conjunts. Costa entendre que dintre de la música dels nostres anys 60 que avui toquem, amb aquests inoblidables 62a entrega, no puguem escoltar un grup que va marcar diferències de llarg amb aquesta gran conjunció vocal que es deia Te Mamas and Te Papas. Eren d'Estats Units, eren de Nova Orleans. A part d'aquesta dedicatòria en qui estimo, Dedicated to I Love You, hi havia altres cançons entranyables. Jo ja sé que podríem parlar de California Dreaming, podríem parlar de Domingo en el Valle, però jo sempre m'ha agradat molt aquesta cançó dedicada, curiosament, el dia que més, en fi, diuen, té més mala fama. Més mal cartell, perquè, bueno, és el començament de la setmana i costa assimilar. No obstant, ells van pensar molt dilluns com per fer-li aquesta cançó. Aquest mític Monday, Monday, Do You Remember? Te'n recordes? Inoblidable 60, Te Mamas and Te Papas, Para que no me olvides. Avançant sempre, durant dues hores, 120 minuts, amb el teu cap de setmana. Cordials salutacions des del Bressol del Penedès. Joan Enric Vidal, des de Canal 20 Ràdio.

De alguna manera tendré que olvidarte. Deia la cançó que va compondre Luis Eduardo Aute i va cantar de meravella Rosa León. Fregant la frontera entre els 60 i els 70. Inoblidable 60, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Canviem d'un tema molt de casa nostra a un tema molt internacional. Així anem de cançó en cançó, saltant per totes les parts del món amb la segona part d'Inoblidable 60. És un tema mític d'aquells que passen dècades, passen anys, passen segles i perdura. Un duet fantàstic. Ella i ell, ell i ella, Sonny and Cher. Com no és el I Got You Baby. Et sona Inoblidable 60. Non-stop, para que no me olvides.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

Ai, los mitos, des de Bilbo, amb el seu solista Toni Landa, que després triomfaria en solitari amb temes com aquella senzilla Canción de Amor, o aquesta cançó que va cantar amb los mitos i també després cantaria en solitari, Si te acuerdas de mí. Te'n recordes de mi? Sí? Oh! Els mitos van tenir cançons molt pròpies com aquesta, Si te acuerdas de mi, però també van fer versions més que acceptables que venien de la música anglosaxona. És el cas d'aquesta cançó que es deia Everybody Knows, Todos lo saben, un tema romantiquíssim, amb la veu de Toni Landa encara amb els mitos l'any 1968. Va ser una pena aquesta cançó que desamagada amb la cara veia un dels temes més comercials que es deia, si no es falla la memòria, que es deia, és muy fácil, aquell el pip-pip-pip. Mitos. Inolvidable 60, para que no me olvides. Todos lo saben.

0: Estem parlant de l'any 1969, en què un duet anomenat Sugar and Evans, que venien des de l'Europa de l'Est, van cantar aquesta cançó dedicada a l'any 2525, és a dir, l'any 2525. I dèiem, com és possible que anem tan lluny? Des de l'any 1968-69, veiem el segle següent, el segle següent, el que estem ja ubicats i portem ja alguns anyets. Lluny, lluny. Doncs hem passat la frontera i aquí estem, amb el nou segle, i encara, arribar a l'any 2525 costarà, i no crec que cap de nosaltres ho veiem, però veurem algun com arriba. Però la cançó ningú li pot treure els mèrits que tenia. Va ser un èxit. Sugar and Evans. In the year 2525, l'any 2525. Quasi bé res. Per què no m'oblides, la banda sonora de la teva vida.
1: Des del Penedès i per tot el món, Per a que no m'oblides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

0: Tammy Wynette donava aquest consell. Stand by your man, estiga sempre amb el teu home. Oh, la música de Tammy Wynette. Començava la dècada dels 60 i no oblidava la 60 non-stop, para que no me olvides. Costa d'assimilar una dècada dels 60, encara que seguiria molt més temps, sense Manolo de la Calva i Ramon Arcusa, sense el duo Dinàmico. Homenatge als grans papis de la música pop del país. A partir d'ells, tot va ser possible. Amb respecte amb tots els altres que van anar venint amb el pas dels mesos, anys i dècades. Però si algú va trencar amb el motllo de la música i va donar-li nous aires, van ser ells, Manolo i Ramon, Duo Dinàmico.
1: Te perdí.
0: Cançons durant uns minuts amb ell. Una de les més destacades d'aquest mític Perdóname.
1: Y destrocé mi corazón y ante ti vuelvo al fin.

0: l'acompanya Joan Enric Vidal.
1: Quince años tiene mi amor, perdóname. I centenars més de cançons. Com a duet imprescindibles, impulsors del pop nacional. Com a compositors, excel·lents. Com a productors, encara més. I és que van ser uns tot terreny de la música. Manolo de la Calva i Ramon Arcusa, el mític duo dinàmico. Costa d'entendre una dècada com aquesta dels 60, sense ells. Homenatge pel Manolo de la Calva i el Ramon Arcusa, que tant van fer per la música. Inoblidable 60, non-stop, segona entrega de l'homenatge amb el duo dinàmico. Ei, que avui d'Itàlia encara no hem escoltat res, i el 60 va ser una dècada molt important de grans solistes d'aquella primera generació de la música italiana. Hi ha un senyor que va perdurar dues dècades, 60 i 70, amb dos estils molt diferenciats. Se'n recordeu d'un home que curiosament es deia Bobby Solo? Tenia temes tan entranyables com aquesta cançó, que parlava d'aquesta llàgrima a la teva cara. Ei, si hi ha llàgrimes, que siguin d'alegria, per favor, feu-me el favor. Una làgrima sul viso. Ara, si són llàgrimes de record, d'emoció, també valen. Inoblidable 60, non-stop, para que no me olvides. Bobby Solo. Aquesta i una altra molt més lenta, si piangi, si arribi.

Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.

0: tu lo rivedrai. Sopra il mio volto
1: si piangi, si ridi, sporre il riu, si sì, è la vita. Bobby solo avanza amb la lacrima sul viso. Abans, als anys 60, la música folk també va ser molt important perquè suposava trencar també en mollos i en tòpics d'una dictadura i una censura dura. I, en fi, cada un s'apanyava com podia per fer música folk que venia de l'estranger, adaptar cançons estrangeres al castellà, més o menys, algunes en català també, ara ho veurem això, eh? Però jo recordo un conjunt amb molt de carinyo que es deia Nuestro Pequeño Mundo, que venien sota la tutela d'un dels grans de la música folk del nostre país, que va fer una feina impagable. Estem parlant del Manolo Díaz. Eren nois universitaris, exactament, si no ens falla la memòria, dues noies i sis nois, que es van agrupar sota el nom de Nuestro Pequeño Mundo i van cantar de meravella, en repetim, sota aquest paraigua important del gran Manolo Díaz. Van tenir cançons pròpies d'ell, però la cançó que els va donar a conèixer molt va ser aquesta cançó típica, tradicional, que venia d'Irlanda, que es deia Cinnamon. Do you remember, te'n recordes? I inoblidable, 60, Nuestro Pequeño Mundo, folk, que venia doncs, des d'altres fronteres, fet de, en aquest cas des de Madrid, però també ara veurem com a Catalunya també hi havia molt bones coses de folk. Primer, anem a Nuestro Pequeño Mundo i el mític Cinnamon.
2: Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Oh, Cinnamon, where you gonna run to?

0: Sinnerman.
1: Que bona era, eh? Que bé ho feia en nuestro pequeño mundo. Que bé van fer-ho, van tindre dues, tres cançons amb el segell Movie Play, i aquesta cançó Sinnerman és la més destacada, encara que no podem perdre aquella Me caso mi madre o el Drunken Sailor. Després farien temes molt més comercials, com aquella Si yo fuera rico, de la pel·lícula del mateix nom, del violinista en el tejado, i també alguna que altra versió, com aquella Mama Sama, però ja molt més comercial, molt apartats de la música folk. I el folk a Catalunya què? Doncs res, home, podíem treure setge jutges, però jo em quedo amb el grup de folk, si em permeteu. I aquesta preciosa versió que vam fer d'un tema del gran Bob Dylan. Escolto en el vent. Blowing in the wind. Folk de casa nostra. Inoblidable 60. El folk imprescindible. Para que no me olvides.

el mexicà King Clavec o King Clave, aquí hi ha el dilema. No el van poder entrevistar per preguntar-li. És igual. King Clave, Los hombres no deben llorar, un tema mític que venia de moltes més dècades enrere que ell va interpretar als anys 60. King Clave, King Clave, digue-li com vulguis, amb aquesta cançó. Mític 60, inoblidable 60. Anem saltant d'un lloc a l'altre del món. Anem cap als Estats Units, una dels grans veus de la música country, de la música country melòdica, de la música country romàntica, va ser Kenny Rogers. Kenny Rogers va ser un cantant important a la dècada dels 70 i també a inicis de la dècada dels 80, avui en dia tristament desaparegut. Però la cançó que va ser el bateig de foc de Kenny Rogers va ser una cançó que es deia, curiosament, Ruby, don't take your love to town. És a dir, Ruby, no deixis el teu amor a la ciutat. En aquella època, Kenny Rogers es feia acompanyar per un conjunt que es deia The First Edition. Te'n recordes d'aquesta cançó? Era l'any 1968. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Ai, Kenny Rogers, la veu més melòdica de la música country. Primer amb el tema que el va demà conèixer. Ruby, no juguis mai en l'amor.
1: Crazy.
0: I aquesta lady.
1: I'm crazy for feeling.
0: I aquesta canta és Patsy Cline, és aquell mític Crazy. Non-stop music. Inoblidable 60. Una autèntica popurri de música del món sencer, de cantants i conjunts nacionals i internacionals dedicat a la dècada mítica dels 60. Inoblidable 60, segona entrega, per a que no m'oblides, la banda sonora de la teva vida. Abans, a nivell de conjunts del nostre país, hem tingut amb Los Mitos, amb el seu solista Tony Landa. També, com no, el duo dinàmico. No obstant, hi ha un conjunt que va arrencar la seva carrera musical als 60, però que arribarien a triomfar plenament, sobretot els primers anys dels 70, que es deien Los Ángeles, eren de Granada, i destacaven sobretot per la seva excel·lent conjunció de veus. Els quatre components de Los Ángeles, un grup més vocal que no pas conjunt, a l'estil clàssic, que van començar a donar-se a conèixer en versions, com aquell 98.6, una coordenada de l'aviació, rei de cap freqüència de ràdio, però la cançó que va ser definitiva pel seu repertori va ser aquella cançó que venia de la música anglesa que es deia Tomorrow, Tomorrow, aquí batejada com Mañana, Mañana. Inoblidable 60, per a que no me l'oblides, homenatge a Los Ángeles, un grup també marcat per la carretera, tristament com molts d'altres.

homenatge a Los Ángeles, Créeme, va ser una de les cançons de confirmació després de l'èxit de Mañana, Mañana, i abans de que vinguessin cançons com aquella Mònica o aquella Abre tu ventana i tantes cançons que van posar l'èxit amb el conjunt Los Ángeles, Para que no me olvides, i inoblidable 62a entrega. La música soul va ser molt important dintre del moviment musical bàsic dels 60, en què tot va canviar, sobretot musicalment. El món evolucionava, i la música també. I la música funky, la música soul, la música de color, va ser primordial, imprescindible, amb aquells grans cantants, aquelles grans veus que ens van arribar. Després, cap a la dècada dels 70, hi arribarien uns dignes successors, també. Però no podem perdre de vista els grans reis del soul, de la música que venia del cor de l'Amèrica rància, dels barris autènticament diferents. Sempre dic que dintre de la música soul hi havia destacadíssims cantants i conjunts. Hi havia tres reis indiscutibles. Reis musicals, eh? No parlem de monarquies ni històries rares. Ella va ser la indiscutible Aretha Franklin, seguida d'altres bones, boníssimes, com la gran Roberta Flack, per exemple. I el gran rei de la música soul, salvant tots els demés, va ser el gran Otis Redding, que va morir en plena joventut amb un accident en una tragèdia aèria. I els reis de la música soul instrumental van ser Bar Case, el conjunt que habitualment acompanyava a Otis Redding. No parlem de vista, eh? Sam & Dave, altres grans de la música que van arribar dintre d'aquells temes importants, com Wilson Pickett i molts d'altres. Amb el sentit musical, la reina i el rei de la música soul, també homenatge amb aquests inoblidables 60. Ella, Aretha Franklin. Ell, Otis Redding. Dues cançons mítiques. Ella, amb la seva cadena de bojos, Chain of Fools. Ell ens porta, com no, la seva mítica cançó, Dock of the Bay, sentado en el muelle de la bahía.

Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

Sí, Demi Russo amb els Aphrodite Child. Després ja aniria ell en solitari a la dècada dels 70 amb el We Shall Dance, Forever and Ever, i tantes cançons boniques. Però l'any 1968 nacia en Aphrodite Child des de Grècia, però afincats ja a França des dels seus inicis. Demi Russo, Vangelis Papadonisau i Lucas Sideras, tres grans músics de gran nivell. Després cada un seguiria el camí per la seva banda, Demi Russo en solitari, el Vangelis fent grans arranjaments, grans composicions, perquè era un gran teclista, grans bandes sonores com aquella de Chariots of Fire, Carros de Fuego, i altres molts temes importants. I el Lucas Sideras, el bateria del conjunt, també imprescindible, va fer alguna que altra gravació, però sobretot va dedicar-se a la producció d'altres cantants. Imprescindibles, Aphrodite Child, amb aquest tema que va ser el seu llançament basat un tema amb aires clàssics del cànon de Pachelbel l'any 1968. Però per seguir la seva carrera musical, a Aphrodite Child realment es lluirien en cançons meravelloses. Estàvem aquí pensant quina triem com a complement a Rain and Tears amb aquesta Pluja i Làgrimes. Si em permeteu, em quedo amb aquesta, que marca una hora. It's 5 o'clock. Tema imprescindible a l'hora dels lents, quan els lents eren el que eren, existien i eren tan esperats per fer coses i dir coses boniques. It's 5 o'clock, les 5 en punt. Imprescindibles, inoblidables 60. Imprescindibles, Demi Russo, però sobretot amb l'etapa d'Aphrodite Child. It's 5 o'clock, one records, one remembers.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

Si un conjunt va ser diferent, van ser els Pícnic. Los Pícnic des de Barcelona, la Janet i Mecan, 16 anys escassos, i grans músics, el Jordi Soler, el Toti Soler, un gran guitarrista de la música a Catalunya durant moltes coses, amb moltes actuacions i acompanyant amb grans de la música de casa nostra. I també un home de ràdio, el Rafa Túria, en fi, eren estudiants i es van agrupar per cantar temes com aquest tema que es deia Amanecer, o aquella negra estrella, o aquell mític Cállate, niña, no llores más. I així, cançó a cançó, record a record, passen dues hores de ràdio com aquell que no vol, sota el nom del pare que no m'olvides, tercera dècada d'emissió. En cap de setmana i aquesta hora, i amb aquest punt del dial, o des d'aquesta emissora que fa extensiva la seva ona, el seu so cap al teu mòbil, la teva tablet, el teu ordinador, el teu... Pare que no m'olvides, arreu del món. Una cordial salutació des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, Joan Enric Vidal i tot l'equip de la ràdio, fent extensiva la salutació amb les companyes i companys de les altres emissores que cada cap de setmana compten amb nosaltres per fer arribar aquest temps de record, aquest temps de rebobinar amb la música, la teva, el de la teva ment, el teu pensament, els teus sentiments. Petons, parelles, abraçades per ell, segona entrega dels inoblidables 60, fent un autèntic popurri de música, un autèntic aiguabarreig de música d'aquí, d'allà i de més enllà.

em permetreu per acabar una cançó d'aquelles que sempre deixen una petjada immensa. És un tema de grans records que fa batacar també molts cors i que va ser imprescindible en aquelles èpoques de l'adolescència d'un, d'una i de molts i d'altres. I que avui en dia, encara quan l'escoltes, ai, Honey, se'n recordó d'aquella preciosa cançó que cantava Bobby Goldsboro. Que vagi bé la setmana que ve, com sempre, dues hores més. 120 minuts nostàlgics del Para que no m'olvides. Busquem una altra excusa per conformar dues hores de ràdio. Remember, Ràdio Record, tercera dècada. Gràcies per acompanyar-nos i fins sempre, Bobby Goldsboro i el seu carinyet. Ai, carinyito, Honey.

0: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
3: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
4: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

l'impacte se'ns clava. Per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professionals de l'educació familiar. Atenció al client per a botiga de roba de casa. Personal administratiu. Personal de neteja per a botiga d'esports.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic. 1, 2, 3, 4...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

massa pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable, la llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: así. Ara som gegants.
1: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats.